Aquests són els nostres consells. Conservar la pana. La pana és un teixit que està de moda, però heu de saber que, perquè mantengui les seves qualitats, és millor no planxar-la. Així, si la peça de roba la podeu rentar en casa, és millor que encara humida la cepilleu i quan la pengeu l'estireu bé. I com a darrera cosa, li podreu passar la planxa teva, però per al revés.

coneguem les nostres dites i refranys. Fent i desfent es fa l'aprenent.

Aquests són els nostres consells. Fer feina amb suro. Si aneu a fer qualque feina en làmines de suro, podeu aconseguir un resultat més professional si seguiu aquest consell. Se tracta de banyar amb aigua freda la fulleta en la que aneu a tallar. D'aquesta manera, el resultat d'estall serà perfecte.

coneguem les nostres dites i refranys. Fes el que et dic i no facis el que jo faig. Indica que cal obeir els superiors en el que aconsellen de bo, encara que ells donin mal exemple.

0: són de Catalunya, de Vinissalem. Sóc la Manoli del Pla de Natesa.
1: Com a eu, som de Palsa.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Peix més saborós. Per aconseguir que el peix bollit vos quedi més blanc, sols heu d'afegir un raig de llet a l'aigua de coure. La presentació serà impecable.

0: Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.
1: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito.

coneguem les nostres dites i refranys. Un cop de destral no fa caure un roure. Vol dir que les coses importants demanen esforços constants i repetits.

Meu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mand una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

coneguem les nostres dites i refranys. La fornera xerrava i el pa es cremava. Se diu per recordar que la distracció i la pèrdua de temps pot ocasionar perjudicis.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Aquests són els nostres consells. Pegamento ben tancat. Quan teniu a tancar un tubo de pegamento, untau amb un pot d'oli per al lloc on surt el mateix. Així no s'aferrarà a estar i el podreu obrir sense problemes quan el torneu a haver d'utilitzar.
1: Siempre igual. Aquí no pasa nada, siempre igual. Los días se repiten siempre.

0: Manu, en Naip és t'enviam una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: Uf, quina calor. I avui què fem?
3: Pues fàcil, m'anem cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més.
4: Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
5: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
6: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. La millor ha de quedar sempre per dir. Significa que a les discussions convé sempre guardar arguments decisius per darrera hora.

m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un sol.

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

Sabíeu que el 26 de desembre de 1843 a la catedral de Palma se va jurar fidelitat a la reina Isabel II?

0: Espectacle. És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano es para el descanso. Y para las rebajas, llega las rebajas a Descan Shop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descan Shop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descan Shop.
0: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

0: Muchas gracias.
1: Pablo Perea, el más grande.
0: Muchas gracias.
2: Aquests són els nostres consells. Rajoles de marbre. Aconseguireu que les rajoles de marbre, mármol, brillin com si acabàssiu de polir si afegiu a l'aigua de fregar un bon raig d'aigua oxigenada. Tan sols amb això tindreu en terra brillant com un mirall.

bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I ten-hi el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estima, estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulles que veus. Que hermosa sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui a mon fill moca, a mi em besa la boca. Significa que els pares veuen en gran complacència que faci molt de cas en el seu fill.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència, el restaurant Grill Vinic en ella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'ennulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vinic en ella, on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Literaria ADEMA. Prácticas artísticas, proyectos expositivos y gestión cultural con vocación de internacionalización en nuestro campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Pal de Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

Aquests són els nostres consells. Fresses més gustoses. Treus el màxim gust i aroma a les fresses, banyant-les en vinagre i deixant-les durant uns minuts abans de servir-les. El resultat és espectacular.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francesc Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

Coneguem les nostres dites i refranys. Mal camí passa-lo prest. Se diu per estimular a fer una cosa que desagrada, però que no se pot eludir.

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Aquests són els nostres consells. Taques de mel. Si haurà caigut un pot de mel damunt la roba, fregueu ràpidament amb un pedaç banyat amb aigua teva, mesclada amb un pot d'alcohol.

0: Vagamente.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Allà on vas, fes com veuràs. Digues-me amb qui vas i et diré qui ets.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Aquests són els nostres consells. Conservar maionesa. Heu preparat més maionesa de la que utilitzareu? Recordeu que no és convenient conservar-la moltes hores, però si ho feis, introduïu la maionesa sobrant dins un pot de vidre ben net i feis una capa d'oli d'oliva per damunt. Recordeu que l'heu de consumir com a màxim en el període d'un dia.

coneguem les nostres dites i refranys. Alabat ruc que a vendre et duc. S'aplica en els que estan en perill de sofrir una gran pèrdua, encara es vol donar importància i brevetjar.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Anna Montserrat, de Palma.
1: Soy la María Antonia, de Port de Colón.
2: Soy la María de Santa Margalida.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Per llevar l'olor de peix de ses mans. Basta que vos fregueu ses mans amb una cuera d'acer inoxidable de Valles Grifo d'aigua freda.

0: faré si la guerra s'endú tot el que tenc?
1: I passaven els dies i no hi havia cap notícia d'ell.

coneguem les nostres dites i refranys. Abans, va dir en Quinyot, se diu al·ludint en els remeis que s'apliquen quan ja no és hora.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
1: Som un jove de Santa Eugènia.
2: Som un jove de Saua, feliç.
3: Som la Maria de Ses Torres.
0: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: Hola, som de l'operativo. Recomendo a tothom que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Olles en calç. En el lloc on l'aigua té molta calç, l'interior de les olles i caceroles acaba presentant taques blanques. Per eliminar-les fàcilment, tan sols heu de bollir dins d'elles aigua amb pells de patata. Fugiran tot d'una.

Coneguem les nostres dites i refranys. Per manejar una barca com Déu mana, no basta ser nat a ser drassana. Encara que se tinguin bones disposicions naturals, cal estudiar.

0: son Vial de Sinyotería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Caladón.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que a l'any 1900 se va inaugurar el Cinematógrafo Balear, un lloc de projecció de vistes, fitxes i pel·lícules?

Aquests són els nostres consells. Piles que duren més. Per aprofitar en el màxim les piles, quan comencin a fallar, les poreu dins paper d'alumini i les deixeu 24 hores dins el congelador. Així se carregaran de ben nou i les podreu tornar a utilitzar durant un temps.

coneguem les nostres dites i refranys. Les banyes no cansen en el bau. Una cosa, per pesada que sigui, quan un s'hi acostuma ja no molesta.

0: Hola, som Nedesiré. Vull saludar a tots els oients de Ràdio Murta i en el meu amic Manu Blanco. Una ferrada a tots.
1: Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna

i no té son. I pensa, baterada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida.

0: que lui, je veux dire, moi. Sóc una lluïta de Llorito.
1: Són de Vall de Maria de Salut.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta...

0: Hola, bon dia, sóc la Laura de Palma.
1: Sóc la Francisca i crit des de Petra.
2: Sóc l'Antònia de Sant Eugeni.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Hoy todo va al revés.
1: Aquests són els nostres consells. Ferro forjat. La millor manera de mantenir en bon estat les peces de ferro forjat és fer-los nets amb aigua calenta i detergent rentavaixelles. És convenient un pic a l'any passar un pedaç humit en cera líquida per protegir-lo.

coneguem les nostres dites i refranys. Bona casa, bona brasa. Vol dir que a les cases riques hi ha abundància i de tot.

0: Barberó. Anna Encarna, des de Serenal. Som de Joana Maria i estic entre Vini Igual i Sencelles.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...